àti Démọ̀ pé gbogbo èèyàn ti kú bíbà bíbà torí pé ìlú fẹ́ràn ṣèyí Mákindé.